Radio Skesteil. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: dejarnos.
1: Radios que estén. Centres.4 de sa freqüència.

0: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: Oh boy.

0: Y yo le digo que no, no, no, no.
1: Podría sacar un single.

for the dogs, them, you know?

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Quelle joie, mon Dieu, quelle joie. Quelle, quelle, quelle, quelle, quelle.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Conti quanto preferi, il tempo avrà fu.

Molt bon dia. Què tal? Benvinguts. Ui, ara està molt fort. Què tal? Tornem a ser aquí, davant dels micros. Un dimarts més, és dimarts, anem i nit. Ja saben, és dimarts a les 10, i les 12 i mitja. Des de matí tenim aquest espai. De Ràdio Es Castell, emissora municipal, que trobes en el 103.4, freqüència modulada, que pots pinxar dins la web de l'Ajuntament de Ràdio Es Castell, que mos pots escoltar en Radio Garden, també, en fi. El que deia, mos poden sentir a l'altre cap del món. Aquesta mesureta tan petita se pot sentir. Això és el que té les noves tecnologies quan estan ben emprades, eh?

Bueno, anava a dir un temps. No, no tenim un temps de tardor, no, eh? Tenim un temps, ni siquiera de primavera, tenim un temps d'estiu. Ara veurem aquest veranillo de Sant Miguel o del Membrillo, van, fins quan dura. Avui és dimarts, dia 6, és primer dimarts d'aquest mes. Quasi capadet d'estrenar. Que veureu lo ràpid que mos passa. Dia 6 és primer dimarts i en tindrem 4. El mes passat en van tenir 5 perquè van començar també amb dimarts, però ara en tenim 4 aquest mes. Seran avui dia 6, oh, martes i 13. Tenim 13, 20 i 27.

Espero que se trobin bé, perquè hi ha, hi ha hagut, hi ha, i tenim el bitxo aquest d'escobi que mos ha tornat a rondar, eh? Ja saben que això ha quedat per sempre.

I bueno, com d'any sempre, estem us passa molt ràpida per una cançoneta i després anirem fent un repassó pel diari. Francisco mos canta El que más te ha querido.

Bueno, i ara amb aquesta musiqueta ja sabem que... Bueno, obrim el diari Menorca, de dia 6 d'octubre. I... se m'empanyen totes les ueres. Mira que bé. Bueno, com fem sempre, s'encuesta. Està a favor de que en octubre se retrase una hora al reloj? Bueno, un 24% diu que sí i un 76% diu que no. És que l'hora aquesta, jo crec que som molts que no ens agrada. Aquí podem contestar avui. Es tiene pensado ya que votará en las elecciones generales del 29N, per cert, és dia del meu cumple. Pues bueno, a Sánchez busca mayoría progresista. El presidente disuelve las Cortes y convoca elecciones generales para el 29 de noviembre. Uy, jo vull totes diàries lo mateix.

seguirem, que jo he tingut una visita i jo m'ha agradat molt i, claro, la tinc que atendre, faltaria més. Sucesos. El auto de l'atropello en Sant Lluís, eximido por una anomalía psíquica. Juzgan hoy al hombre que arremetió contra una conductora y causó daños a otro vehículo. Mare meva, va deixar els cotxos, vamos, perdón, el mecànic. Dio la vuelta con su furgoneta para chocarla contra el jeep y luego quiso arrollar a la conductora. Jo no sé si tenia cosa psíquica, però sabia que anava cap a ella. Bueno. El acusado había acudido al hospital antes del siniestro y no recordaba nada. Bueno, de fe. Pide 5 años de cárcel por introducir 0,5 kilo de coca en la isla. Ven a mí. Competencia amplía la investigación sobre un cartel de vuelos privados. 5 de las compañías incluidas en el expediente operan en los aeropuertos Palma, Visa y Mahón. AENA vuelve a sacar a concurso la publicidad de los aeropuertos de Baleares. La Sareb traspasará 600 viviendas al sistema público a las islas hasta el 2028. Aquestes són les nacionals i jo t'he passat. Ja, les nostres mos basta aquí. De llegir. Cultura i espectáculo. Ramon Vilaró, periodista i escritor. Integro part de la història de Ferragut a la meva novel·la. Independència, hispànic, dollar. En una novel·la històrica sobre la independència de los Estados Units en presència de ciutadans. Una novel·la que segur que deu ser interessant. Risas, això mos fa falta. Espectáculo de circo i clown. Serà este viernes. Esborna coge MDR mort de riure. Ah, mort de riure. De los Galindos. I Sebastiana Alzamora, Premio Nacional de Poesia. Neus Carrera despliega su arte en el Poblet. Pinta, no sé, fachades o portes. Torrents més net i segur. El govern balear ha executat enguany la neteja de 4 quilòmetres i una versió de prop de 700.000 euros. A veure, ben fet. I anarem, bueno, ja saben, a les cartes, seccions habituals de... des dimarts. Ah, va, això el mos ha sortit a les 7:42 i se posarà a les 9:21. Tindrem una temperatura màxima de 27 i una mínima de 19. Intervalos nubosos i descenso de temperatures. Bé, mos posa que demà hi ha el 90% de pluja i dijous és 80%. Jo ric, ha, ha, ha, ha, ha, perquè no n'he endevinat ni una. Tota la setmana tenia que fer una aigada i si no mos dutxam no la veiem més aigua. Ja està. Afortunadament avui no hi ha cap esquela i això és tot referent al diari. Vinga, una musiqueta.

0: com que estem a principi de mes, d'octubre... Ara m'han fuit, veus que bé? Pues aquest mes que ja tenim per tot fues, eh? Les fues cauen dels arbres. No sé si tornaran a sortir perquè pensaran que és primavera que arriba o què, però bueno, és el que toca, que caiguin les fues. Abans que mos diu avui, aquest mes, en direm unes quantes i posarem una musiqueta, vale? Pues diu, en octubre, de hojas, el campo se cubre. En octubre, niebla en los valles, frío y nieve en las cumbres. Aquí no tenim cumbres, no hi ha gel.
1: No puedo creer que es verdad.
0: En octubre el enfermo que no se agarra cae con la hoja de parra. ¿Oído?
1: Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar.
0: No ha de faltar en octubre un buen plato de legumbre. Las alubias se recogen en el mes de octubre. Y por Santa Rosario de octubre, las primeras legumbres. Y es San Rosari, es avui, no? Dia 7? Avui que és dia 7? No, demà. Mira, felicitam a ses Rosarios per demà. Octubre lluvioso, año copioso. Y agua de octubre, 7 lunas cubre. Vinga, anem per una música. Vinga, anem per una musiqueta espanyola. Caballo de Rejoneo.

Dani, maig horòscopos, mira, no m'havia fixat jo si aquest generell exigent davant que mos depara per avui. Lo que mos dic sempre, si és dolent, com que només és per avui, no mos hem de preocupar, eh? Perquè demà serà un altre dia. I si és bo, pues mira, tot això que tindrem de bo. I començant per Àries. Ho farem com sempre, eh? Tres, una musiqueta, tres i una musiqueta, vale? Avant. Àries, eh? De dia 21 de març a 19 d'abril. Salut. Procura dosificar tus energías y resolverás un asunto que parecía complicado. En amor, una muestra de afecto te sorprenderá. Ara anem per Tauro. Tauro, mira que te posa. Dedica más tiempo a relajarte. Trabajo, tus iniciativas encontrarán buena acogida. Y en amor, evita discutir por cuestiones sin importancia. Deixa veure. I ara anem per Géminis. Vinga, bessons. Pedro ho és, Géminis. Meu germà també. Aquests bessons que tenen com a dues personalitats, eh? No, Géminis són de dia 21 de maig a dia 20 de juny. Salut, una activitat a l'aire libre te beneficiarà. Y trabajo, recibirás noticias que esperabas. Amor, surgirá una ocasión para conocer a alguien. Venga, anem per la música. En la veu d'en Diango. Ahora. Ahora o nunca.

amb aquestes notes, mira que són guapes, eh, Manuela? Havien acabat en Virgo i ara m'ho anant cap a Libra. Libra, que són nascuts el dia 23 de setembre fins dia 22 d'octubre, eh? Salut, conviene que moderes los excesos. No diu de què, si de menjar, si de feina o d'altres coses, no ho diu. Un pequeño contratiempo exigirá paciencia y amor, una reconciliación revolverá la armonía. Ah, devolverá la armonía. Vinga, anem a Escorpió de 23 d'octubre a 21 de novembre. Salut, te vendrá bien cambiar de ambiente y trabajo. Descubrirás una posibilidad interesante. Amor, una mirada revelará sentimientos ocultos. Ara anem pel meu Sagitario. Bueno, de dia 22 de novembre a 21 de desembre. Salut, presta atención a las molestias musculares. Trabajo, tendrás ocasión de ampliar tus contactos. Y amor, una sorpresa alegrará la jornada.

ara li diré les circulars que tenim aquí. Bueno, des d'escut de jubilats, que ja saben que vam tenir en Abel, dient que cada dia tenen activitats, des de dilluns, bueno, les activitats, jocs recreatius, es balla en línia, costura, punt i ganxet, i jocs de taula, en fi. I després tenen es ball d'en Joan Reinés cada dissabte de les 18 a les 20. Dia 3, dia 10 i dia 17 serà, sí, aquesta hora, però els altres dissabtes serà de les 18:30 a les 20:30. Hi ha un raig d'activitats, d'actes a Talassa. Divendres, dia 2, exposició de fotografia i narrativa sobre esport d'amor. Divendres, dia 16, hi ha una projecció d'un llargmetratge, un documental de Los Parranderos, una part de la història de la música de Menorca, Los Parranderos. Sí que és, bueno, serà un llargometratge que després passarà per tota la illa. Aquest és pràcticament aquí per la gent, els familiars i autoritats i els que quedin, perquè allà tampoc no hi caben tants. Dia 20 de novembre hi ha una conferència, El llenguatge de les profunditats, ciència i imatges. I divendres, dia 27, actuació musical, Mamà Fiera, organitzat per l'Associació de Vegis del Castell. Divendres, dia 23, xerrada, pintura figurativa contemporània, un retorn als clàssics, per en Jordi Díaz Alamà. I diumenge, dia 13, l'actuació de Naeva Pons Trio, està també organitzat per l'Ajuntament del Castell, a les 19 hores. Bastanta coseta aquí a Talassa Travel. I aquí, que més mos diu? Aquí ja està passat. I, Àngel Ruiz i Pablo, la Biblioteca Municipal del Castell, ha vist. Torna que la biblioteca romandre tancada. Els dies que estarà tancada. Dia 22 està passat, dia 1 d'octubre matí, dia 9 d'octubre matí i dia 13 d'octubre tarda. Hola. No sé si és que està tancada o és que està oberta en aquesta hora, no ho puc entendre. I des de 25 anys de vida d'Alba, hi ha una exposició a la sala Pura Valent, aquí a Soleillet, a la plaça de l'Esplanada 12, i ha estat exposada des de dia 25 de setembre a dia 9 d'octubre, vull dir que dijous serà ja el darrer dia, si la voleu anar a veure, de dilluns a dissabte de les 18 a les 20. Les fotografies d'Alba. Exploració literària, acompanyat per Raquel Mateu Mur, Biblioteca del Castell, dia 26 d'octubre a les 18 hores. Oh.
formació gratuïta. Si tens el certificat d'atenció sociosanitària a domicili, aquesta és la teva oportunitat. T'agradaria obtenir el certificat? Pues, aquí hi ha en només un mes. Hi ha un telèfon d'informació, 674-35-79-66, si no, si vens aquí a Cultura, te donaran segurament paperet i informació, eh? També hi ha banc de voluntaris per les llengües, quinta edició. Volem fomentar l'intercanvi cultural i lingüístic de la nostra comunitat. I si tens ganes de fer d'esport, activitats del castell deportives. Entre candiletes jo te amé. Tens que entrar dins el web de ràdio, oi, de Ràdios Castells Ajuntament, i allà hi ha, bueno, pues, tot és gimnàsia que pots, pilates, cardio, bueno, en fi. Que més per gent gran. I ja està. Crec que ja ho tenc tot. Et comentaré que avui en Santi no podrà venir, nostres bandes, per motius, ja ho saben, laborals, ell no podrà venir. Tindrem en Alitxo, Jacques B, amb el quiosco aquest de ses músiques que ell té tan especials. I demà de matí tenim bon dia. Bon dia, no. Bon dia, crec que els hi deu donar, però a soles con Andrea, a soles con Andrea. No me'n recordo després de dir els altres, perquè no hi ha en Andrea tota sola, eh? Aunque sigui a soles con Andrea. Després tenim el rato de la melancolia amb en Cristóbal Obregón, eh? Cristobolito, que diu Cristobolito ell. Obregón, de la 1, de les 13, vamos a les 15. Tenim grups polítics, també, de les 7 a les 8, i primer dimecres de mes és el partit del PSOE, vale? Això serà demà. I jo, me sap greu, avui no obriré el telèfon, acabaré ara a les 12. Tenim malaltets a casa i bueno, tenim que anar, m'ho tenim que anar un poc més prest. N'hi ha que ja estan millor, n'hi ha que estan en febre, n'hi ha que ja s'han recuperat, i jo aquí com una jabata que estic aquí en pi, ara veurem. Fins quan? Espero que bé. Ai, mira, reïmos per no llorar, perquè això ja ha estat un cap de setmana espantós. En tanta gent en cosetes. Per això els deig i que vagin alerta, que hi ha molt de Covid, que hi ha molt de refredat, hi ha moltes cosetes d'aquestes de que ara su i que tot això xopa i després m'agafa com un pot de fred i ja està, ja l'he agafada. Sí que fins dimarts que ve, dimarts que ve serà dimarts dia, oh, martes i Teresa tindrien que fer un programa especial, avant. En tot, vam, si qualcú ets supersticiós,
si aquest dia no surt de casa, si aquest dia no viatja, van, que passa, eh? Amb el dia 13, jo crec que, doncs mira, jo no me fa res, 13. Que passin un molt bon dia i una bona setmana, i cap de setmana millor encara. I mos tornem a sentir dimarts que ve. Una musiqueta per tots. Vinga. Adeu.

separats tiren la canya a prop de la plaça d'Espanya. Hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres. Apareixen quan és fosc els lleoners ambulants. Un camell fa l'agost a l'estat.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

got a hammer in the morning.

My name is Nana. March 10th.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de la freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: els residus de l'abocador de la planta de Milà, estem farts.
1: Vidres, cartolla, on es escolta un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de

Ràdios Castell. Centres.4 de Safra.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

0: dalle sue frasi amare, dice non vuol peccare.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva